qui va sort, te va bengere. Sorol, abe a yeni, balalbe, bon batenien.